0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, divendres 8 de maig del 2026. Això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: En 21 graus de màxima i 11 de mínima, en vent del sud-est a 2 km hora, un dia que començava amb boirines, també molt nuvolat i ruixes que podrien succeir-se fins meitat de la vesprada. L'índex ultravioleta continua en nivell 6 i les màximes, en principi, no passaran de 22 graus. Començo parlant en el dia d'avui d'aquesta celebració en honor a Sant Isidro, que com ja està dicció i cada volta que arriba el mes de maig, organitza Caixa La Vall, tant en l'entitat creditícia com en la cooperativa. Precisament de la cooperativa, del que van a fer en seu compte la presidenta de Caixa La Vall, Lourdes Falcó.
2: I el que hem pensat és fer pues, un sorteig de tota la gent que vinga a comprar en aquestes seccions. Pues, n'hi hauran com unes urnes, tiraran la papeleta, bueno, el gasto que han fet allí dins, sí. I farem un sorteig de tres carros en aquestes seccions. De...

0: anomenen des de la entitat el premi referent. Són 3.000 euros.
1: Per nosaltres és molt especial. L'hem dit, primer premi, en este cas, referent CaixaLaVall, premi CaixaLaVall. Entonces, bueno, así lo que intentem és apoyar la innovació, el talent, el treball i... Pues bueno, en este cas mos van presentar un treball que ha sigut molt interessant perquè se diu Talpa Tunneling. Són estudiants d'enginyeria, està composat per uns 40 estudiants, cada un d'uns departaments diferents o d'uns estudis diferents. I bueno, la veritat és que ha sigut el guanyador des de la Universitat de València, el guanyador de la Comunitat Valenciana, però a nivell d'Espanya ha sigut el premiat també, i en Europa, però és que inclús han anat als Estats Units i han guanyat el Premi d'Innovació. N'hi ha ben diverses categories i han guanyat el Premi d'Innovació. Pues per casualitats o per no casualitats, vull dir, gent que està implicada ahí, gent estudiant, són clients nostres, són socis nostres, no? Entonces, mos va aparèixer, vamos, molt, molt important el poder col·laborar en gent jove, gent que està estudiant en la universitat, que s'implica i que, a més, pues, són un referent, ja podem dir que a nivell mundial. Pues bueno, nosaltres estarem ahí per apoyar-los i donar-los el galardó, no? el reconeixement, que és una figura molt xula que han fet, i, a més, pues, com he dit, el premi de 3.000 euros.
0: I també va arrencar en el dia d'ahir el Festival d'Arts Urbanes. La programació a partir d'avui és esta que ens diu Isabela Alfaro, des de l'organització.
2: A les 6 de la tarda, des de la plaça del Mercat a l'altura de la biblioteca, acabamos en la plaça del Parque con dos propuestas, porque la primera, que es itinerante, continuará a la plaza del Parque, luego veremos otra y luego tranquilamente iremos a la plaza del Mercado para ver a los Iron School.
0: Muy bien.
2: El sábado a las 12 de la mañana en el Parque de la Generalitat, dos propuestas de danza urbana y contemporánea. A las 5 en la plaza de la Iglesia, Poetry Slam. A las 6 en la explanada, una guerra de hip hop, una batalla de hip hop, competición de hip hop divertida. Y para rematar, un diálogo de música electrónica entre dos artistas del panorama valenciano y nacional.
0: También les comentaba María José Hueso la referencia a la poesía que va a hacerse también en este Festival de Arts Urbanes.
3: Sí, bueno, pues ya n'hi han alguns alumnes, hem d'agrair la participació dels instituts de la nostra ciutat, els seus professors, l'equip directiu, ens han ajudat molt a contactar amb aquests alumnes que tenen aquesta xispa, que els agrada, que se senten un poc implicats, i ja n'hi han alguns alumnes que s'han apuntat per a participar i esperem que vinguin elles, tots els seus amics, i per a dir-los les paraules estes que valen que utilitzen, claro. Entonces, és un despertar, és per a mostrar, esto es posible. N'hi haurà gent que haguera volgut participar, però no s'ha atrevist a arriesgar-se perquè no coneix com funciona, però de segur que quan ho veig els seus companys i demés, jo crec que la propera edició va estar
2: s'animarà més gent, segur.
3: Pleneta.
4: En CaixaLaVall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
5: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
4: Más horario, más servicio, más...
6: Y en CaixaLaVall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más CaixaLaVall.
0: Este matí, si el temps ho permet, se farà una visita institucional a uns treballs de millora de camins rurals que ahir ens avançava el regidor d'Agricultura, Marc Seguer. Unes feines extres abans que comencen els treballs del paro agrari.
7: Estem fent ara actuacions complementàries en camins rurals del nostre poble. Normalment fem i incidiem en el paro agrari quan fem la gran major part de camins, però este any hem decidit donar-li un impuls extra ara abans del paro agrari, perquè també tenim ara persones i estem col·laborant en la regidoria de serveis socials, acudixen a la regidoria d'agricultura persones que fan treballs a la comunitat, que han de complir algun tipus de treball a la comunitat i estan treballant en la regidoria d'agricultura, i ara disposem de persones que abans no disposaven. Entonces, com disposem d'aquestes persones per a la rehabilitació de camins, hem fet un contracte tant de formigó com d'asfalt, i demà començarem mateix, avui estan descarregant l'asfalt per alguns camins rurals, i de tots aquests treballs que tenim pendents durant

0: any que no podem fer, ara al disposar d'aquestes persones que fan aquests treballs a la comunitat, doncs podem actuar en els camins i hem fet treballs, farem treballs tant de formigó com d'asfalt en els propers mesos, just antes del, del paro agrari.
1: I també parlem de lo que serà la renaturalització del pàrquing de Sant Josep Marseguer.
0: Dins dels fons europeus s'està renaturalitzant el parc de, el pàrquing de Sant Josep per a fer-lo un espai molt més amable, en zones verdes molt més grans, en paviment permeable que permet també que l'aigua s'escole, que hi hagi terra, que pugui créixer l'herba inclús en el mateix pàrquing, no? Que són aquestes celosies que a vegades veiem en els pàrquings que dins tenen terra i pot créixer l'herba. I en fi, pues, una alegria veure que ja encara en aquesta recta final, en aquesta plantació d'arbres, que faran un lloc molt més amable, en aquest cas el pàrquing de Sant Josep, dins d'aquesta estratègia de turisme sostenible que porten tot l'Ajuntament, no? Pues, pues això és una gran notícia. També perquè tot aquest projecte, de fet, va néixer de la regidoria de Medi Ambient, perquè és el treball de final d'alguna de les formacions que ha fet la nostra tècnica de Medi Ambient, va proposar aquesta renaturalització del, del pàrquing de Sant Josep.
1: I sapiguem també que avui divendres tindrà lloc l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, iniciada des de l'IES Botànica Vanilles, dins de la programació de les festes de la colònia Segarra, que demà dissabte tindrà lloc la, el 5è de les festes del Santíssimo Cristo del Calvario i que s'ajorna per al diumenge 17 de maig i sa exhibició de mitjans aeris, terrestres, marítims i personals de la Guàrdia Civil, que en principi estava prevista per a demà dissabte. Per tant, nova data a tindre en compte, diumenge dia 17 en el mateix horari, de 10 del matí a 6 de la vesprada. I sapiguen també que arriba este cap de setmana allà a la pista de ball del paratge de Sant Josep una nova edició de la Vall Balla. Els nostres de guàrdia, avui divendres en Nules Mari Carmen Navarro, Puríssima, 89, i en la Vall Elena Miralles, plaça del Centre 2.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, divendres 8 de maig del 2026. A sot diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: En 21 graus de màxima i 11 de mínima, en vent del sud-est a 2 km hora, un dia que començava amb boirines, també molt nuvolat i ruixes que podrien succeir-se fins meitat de la vesprada. L'índex ultravioleta continua en nivell 6 i les màximes, en principi, no passaran de 22 graus. Comencem parlant en el dia d'avui d'aquesta celebració en honor a Sant Isidro, que com ja està dicció i cada volta que arriba el mes de maig, organitza Caixa La Vall, tant en l'entitat creditícia com en la cooperativa. Precisament de la cooperativa, del que van a fer en seu compte la presidenta de Caixa La Vall, Lourdes Falcó.
2: I el que hem pensat és fer pues, un sorteig de tota la gent que vinga a comprar en aquestes seccions. Pues, n'hi hauran com unes urnes, tiraran la papeleta, bueno, el gasto que han fet allí dins, sí. I farem un sorteig de tres carros en aquestes seccions, de, bueno, tres carros o tres caixes, tot de productes de proximitat. I el mateix farem també pues, per la gent que ens segueix en Instagram, no? Perquè pensem que també és un públic objectiu que tenim ahí i és interessant que ens coneguin i que puguen beneficiar-se al final d'aquests productes de proximitat que tant en valor fiquem des de la cooperativa, no? Perquè pensem que tot el que siga pròxim, quilòmetre zero, pues ho hem de ficar en valor, no? Entonces, sí, sí. Pues bueno, que coneguen els

0: que ha sigut molt interessant, perquè se diu Talpa Tunneling. Són estudiants d'enginyeria, està composat per uns 40 estudiants, cada un d'uns departaments diferents o d'uns estudis diferents. I bueno, la veritat és que ha sigut el guanyador des de la Universitat de València, el guanyador de la Comunitat Valenciana, però a nivell d'Espanya ha sigut el premiat també, i en Europa, però és que inclús han anat a Estats Units i han guanyat el Premi d'Innovació. N'hi ha ben diverses categories i han guanyat el Premi d'Innovació. Pues per casualitats o per no casualitats, vull dir, gent que està implicada ahí, gent estudiant, són clients nostres, són socis nostres, no? Entonces, mos va aparèixer, vamos, molt, molt important el poder col·laborar en gent jove, gent que està estudiant en la universitat, que s'implica i que, a més, pues, són un referent, ja podem dir que a nivell mundial. Pues bueno, nosaltres estarem ahí per apoyar-los i donar-los el galardó, no? el reconeixement, que és una figura molt xula que han fet, i, a més, pues, com he dit, el premi de 3.000 euros.
1: I també va arrencar en el dia d'ahir el Festival d'Arts Urbanes. La programació a partir d'avui és esta que ens diu Isabela Alfaro des de l'organització.
2: A les 6 de la tarda, des de la plaça del Mercado a l'altura de la biblioteca, acabamos en la plaça del Parque con dos propuestas, porque la primera, que es itinerante, continuará a la plaza del Parque, luego veremos otra y luego tranquilamente iremos a la plaza del Mercado para ver a los Iron School.
1: Muy bien.
2: El sábado a las 12 de la mañana en el Parque de la Generalitat, dos propuestas de danza urbana y contemporánea. A las 5 en la plaza de la Iglesia, Poetry Slam. A las 6 en la Esplanada, una guerra de hip hop, una batalla de hip hop, competición de hip hop divertida, y para rematar, un diálogo de música electrónica entre dos artistas del panorama valenciano y nacional.
1: También os comentaba María José Hueso la referencia a la poesía que va a hacerse también en este Festival de Arts Urbanes.
3: Sí, bueno, pues ya n'hi han algunos alumnos. Hem de agrair la participació dels instituts de la nostra ciutat, els seus professors, l'equip directiu. Ens han ajudat molt a contactar amb aquests alumnes que tenen aquesta xispa, que els agrada, que se senten un poc implicats, i ja n'hi han alguns alumnes que s'han apuntat per a participar, i esperem que vinguin elles, tots els seus amics, i per a dir-los les paraules estes que valen, que utilitzen, claro. És un despertar, és per a mostrar, esto es posible. N'hi haurà gent que haguera volgut participar, però no s'ha atrevist a arriesgar-se perquè no coneix com funciona, però de segur que quan ho veig els seus companys i demés, jo crec que la propera edició va estar
2: s'animarà més gent, segur.
3: Més pleneta.
4: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
1: Este matí, si el temps ho permet, se farà una visita institucional a uns treballs de millora de camins rurals que ahir ens avançava el regidor d'Agricultura, Marc Seguer. Unes feines extres abans que comencen els treballs del paro agrari.
6: Estem fent ara actuacions complementàries en camins rurals del nostre poble. Normalment fem i incidiem en el paro agrari quan fem la gran major part de camins, però este any hem decidit donar-li un impuls extra ara abans del paro agrari, perquè també tenim ara persones i estem col·laborant en la regidoria de serveis socials, acudixen a la regidoria d'agricultura persones que fan treballs a la comunitat, que han de complir algun tipus de treball a la comunitat, i estan treballant en la regidoria d'agricultura, i ara disposem de persones que abans no disposaven. Entonces, com disposem d'aquestes persones per a la rehabilitació de camins, hem fet un contracte tant de formigó com d'asfalt, i demà començarem mateix, avui estan descarregant l'asfalt per alguns camins rurals, i de tots aquests treballs que tenim pendents durant l'any que no podem fer, ara al disposar d'aquestes persones que fan aquests treballs a la comunitat, pues podem actuar en els camins, i hem fet treballs, farem treballs tant de formigó com d'asfalt en els propers mesos, just antes del paro agrari.
1: I també parlem de lo que serà la renaturalització del pàrquing de Sant Josep. Marc Seguer.
6: Dins dels fons europeus s'està renaturalitzant el pàrquing de Sant Josep.

0: per a fer-lo un espai molt més amable, en zones verdes molt més grans, en paviment permeable que permet també que l'aigua s'escole, que hi hagi terra, que pugui créixer la herba, inclús en el mateix pàrquing, no? Que són aquestes celosies que a vegades venen en el pàrquing, que dins tenen terra i pot créixer la herba. I en fi, pues, una alegria veure que ja encara hi ha recta final en aquesta plantació d'arbres que faran un lloc molt més amable, en este cas el pàrquing de Sant Josep, dins d'aquesta estratègia de turisme sostenible que porten tot l'Ajuntament, no? pues això és una gran notícia, també perquè tot este projecte de fet va néixer de la regidoria de Medi Ambient, perquè és el treball de final d'alguna de les formacions que ha fet la nostra tècnica de Medi Ambient, va proposar aquesta renaturalització del pàrquing de Sant Josep.
1: I sapiguem també que avui divendres tindrà lloc l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, iniciada des de l'IES Botànica Vanilles, dins de la programació de les festes de la Colònia Segarra, que demà dissabte tindrà lloc el 5è de les festes del Santíssim Cristo del Calvari i que s'ajorna per al diumenge 17 de maig i sa exhibició de mitjans aeris, terrestres, marítims i personals de la Guàrdia Civil, que en principi estava prevista per a demà dissabte. Per tant, nova data a tindre en compte, diumenge dia 17 en el mateix horari, de 10 del matí a 6 de la vesprada. I sàpiguen també que arriba este cap de setmana allà a la pista de ball del paratge de Sant Josep una nova edició de la Vall Balla. Els nostres de guàrdia, avui divendres en Nules Mari Carmen Navarro, Puríssima, 89, i en la Vall Elena Miralles, plaça del Centre 2.

0: Hoy por hoy. Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
1: Fonteta de la Mercè. L'any 1897 la vall creixia. Ja hi havia cases al carrer Guzmán i al carrer de les Heres, actual Joaquín Costa. L'Ajuntament decidí construir una fonteta perquè les veïnes pogueren accedir a l'aigua corrent. Aquell any se'n va fer diverses, totes molt semblants. Després de la crisi de les guerres carlines, el poble avançava i, a més, començava a arrelar la consciència de l'aigua corrent era més segura que la de les basses, cisternes o aljubs. Encara l'any 1885, la vall havia patit una epidèmia de còlera, que es transmetia per l'aigua en mal estat. L'aigua i les fonts tenen alguna cosa de màgia i sempre s'han relacionat amb la salut. Per això, sovint s'ha buscat protegir-les. En aquesta fonteta trobem la Mare de Déu de la Mercè, amb corona de comtessa i l'escut de Barcelona, com a patrona de la ciutat comtal. El retaule ceràmic, com la resta de la fonteta, ha estat recuperat fa poc. Aquest patrimoni humil cal conservar-lo, perquè no només té valor material, sinó també emocional. Les vivències, les històries, les dones que xerraven mentre omplien els canters o la xicalla que jugava al seu voltant. Trossos de vida que encara es poden escoltar.
2: Caixa La Vall, sempre al teu costat.
3: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
4: Contacta amb la Unió en el telèfon 964-53-5533 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
5: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
6: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
7: Cadena Ser, 100 años de radio.
8: Nuevas tensiones internacionales, líderes imprevisibles y una actualidad que cambia minuto a minuto. En momentos así, no basta con saber lo que pasa. Hay que entenderlo en profundidad. Suscríbete a El País y accede sin límites a nuestras investigaciones, análisis y contenido exclusivo con el que conocer lo que está sucediendo y todo lo que está por venir. Únete a nosotros, El País.
9: En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
0: Hoy por hoy.
10: La historia es del revés. La niña llora porque no ha podido ser.
0: Ángels Barceló.

0: Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes avui divendres, 8 de maig del 2026, avui per avui plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de la primavera. Ja saben que com a divendres, que és, tancarem sempre el panorama informatiu, la setmana informativa amb la tertúlia, després del butlletí de notícies de la una, amb Josep Tur, amb Rafa Orenga i amb Vicent Aparici. En una setmana que després de la festa del campanar tornem a tindre molta intensa activitat cultural i de tot tipus, així en la Vall d'Uixó i també en la comarca. Hem parlat estos dies del Festival d'Art Urbà, de la nova edició de la Vall Valla en la pista de ball de les Coves de Sant Josep i moltes qüestions més, també festives, que van afegint-se. Avui tenim esta vesprada l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats dins de la programació de les festes de la colònia Segarra. Però ara, de seguida, anem amb en Carmen García, responsable de política municipal d'Esquerra Unida del País Valencià, i també amb Rafa Martínez, ell és mestre d'escola, ha sigut responsable d'Educació Pública de Comissions Obreres del País Valencià, perquè saben que a partir del proper dilluns 11 de maig està prevista aquesta vaga indefinida d'educació, i també xerrarem sobre el Botal i Cabanelles, que torna així damunt la taula, especialment després d'un debat que es va produir en el darrer ple ordinari de l'Ajuntament de la Vall al voltant d'una moció que presentava l'equip de govern donant suport a les, precisament a aquestes reivindicacions educatives. Així que arrenquem. Benvinguts i benvingudes.
1: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
2: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
3: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
4: Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
6: Yo combino.
7: Ella combina.
6: Todos podemos combinar.
7: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
7: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
7: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
6: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
7: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
8: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
1: Hoy por hoy, de la primavera.
0: Pues els divendres saben que sempre tanquem la setmana radiofònica, eh? N'hi ha molta més actualitat, i una de les coses que ja ve parlant-se, hem donat informació, però que sobretot tindrà el seu punt àlgid en l'inici de la propera setmana, el dia 11 de maig, perquè és quan es

0: de les que anem a parlar i s'entra tot, acapara tota l'actualitat, lo del dilluns, però és que ahir també sé jo que van haver coses, Rafa ens podrà informar perquè està fent el seguiment, ho porta, jo crec que ho porta al corrent. Rafa, no sé si sobre aquesta vaga d'educació del dilluns, ara entrarem, no?, a recordar el per què se fa, com estan les coses, però ahir mateix a dilluns va haver algo que pot ser interessant, no?, que ara recordem.
1: Sí, fou una trobada molt massiva, una trobada entre el professorat Bayer, que impulsada pels tres centres d'educació secundària, però també amb centres d'educació primària infantil, van decidir juntar-se en la vesprada d'ahir, inclús fer un espai més lúdic, podríem dir, per la nit, en el que vam quedar a sopar i tot també, en el qual vam tindre aquesta possibilitat de compartir quina és la situació que està, en la que estem. Al final te dones compte de que tots els centres i tot el professorat tenim les mateixes necessitats, i veiem que bueno, pues, volíem fer com un poc de pinya, un poc de moviment estratègic també entre professorat Bayer per a impulsar aquest aconteciment tan important com és aquesta vaga indefinida que comença el dilluns.
0: Perfecte, doncs ara sí, mira, i a més ens ve el pèl, no?, per a fer-lo el més pedagògic possible, no?, donar la informació i explicar. Pues la primera pregunta és òbvia, seria: per què se fa i se va al dilluns, Rafa?
1: Bé, Vicent, mira, a veure, se fa perquè el professorat està molt fart ja. Està molt fart d'explicar unes demandes, unes necessitats que té l'educació pública, o sigui, el País Valencià, i que l'administració constantment mira cap a un altre costat i no fa sa cas. I els professionals de l'educació estem veient que aquestes mancances estan afectant molt negativament a l'educació que rep el nostre alumnat. Fem l'alerta, alarmem sobre el tema, expliquem a l'administració quines són aquestes necessitats i possibles solucions, però fa oïdos sordos. I arriba un moment en què, perquè això no ve d'ara, això ja ve de lluny, portem ja mesos, anys, reivindicant, fent mobilitzacions, hem tingut alguna vaga últimament també.
0: Això ho he dit jo, no? Sí. Que en els darrers mesos pues, han hagut ja avisos, si em permet, sí, i s'expressió.
1: Sí, van tocar el valencià, van fer un atac a lo que és el valencià d'escola, que ja hi va haver una repulsa molt important fa un parell d'anys. També hi ha mancances que estem reivindicant des de fa temps en quant a pues, excés de burocràcia. El professorat se passa moltes hores davant de paperassa, sí, i no dedicant aquest temps a atendre a l'alumnat com toca, demanant baixada de ràtios, retallades constants de personal. Veiem que costa molt de portar el professorat als centres, i sempre tenim centres amb manca de personal, especialment personal que s'ha de dedicar a lo que és l'atenció a l'alumnat amb més necessitats, però també pues, qüestions d'infraestructures que estan molt abandonades i que no s'atenen tampoc aquestes necessitats. Ara estan retallant molt en cicles formatius d'FP. Bueno, és un anava a dir gota a gota, però és que no són gota a gota, són poa a la S al final, perquè és una darrere l'altra de coses importants que no s'estan atenent i que, bueno, el professorat ja ha arribat un moment en què ha dit ja està bé, perquè mos manifestem, fem concentracions, fem vagues. Al final hem tingut que anar a bocatge a una vaga indefinida.
0: Si jo te preguntara com estan les coses en estos moments, ja deduís de les teues paraules que la situació és d'estar fart, com molt bé has dit, però sobretot i possiblement, no?, això siga pues, allò més trist, que no vislumbreu a curt termini una xocoteta llum d'esperança, no?, de canvi de...
1: Sí, a veure, no la trobem, perquè inclús ahir dijous que va haver una mesa sectorial en la que se va forçar a inclús per el Llorca, el president autonòmic se va comprometre públicament a portar una proposta per a la mesa d'ahir, sí, en la que, bueno, veure si els sindicats podien, els que formen part de la mesa sectorial, veure un poc de llum ahir en una negociació que bueno, que començarà a atendre aquestes necessitats, pues se va veure que en absolut fou així. Se va comprometre públicament, però el que va portar a la mesa sectorial fou una pujada ridícula de 50 euros a

0: més al mes per al professorat i se va negar a parlar al mes i no pa en guany sinó pa 3 anys a implementar-se en 3 anys i se va negar a parlar de totes les altres qüestions que t'està comentant abans que ens preocupa molt i la qüestió és que els sindicats tampoc anaven en un ultimàtum de ara tens que fer-ho tot i atendre les nostres necessitats, tampoc els sindicats tenien clar que anaven cap a una administració que anava a plantejar uns límits en pressupostos però sí en la voluntat d'arribar a un acord que progressivament d'acord a any rere any a les possibilitats que n'hi hagueren per part de la conselleria anar implementant millores per a que en un calendari de 2, 3, 4 anys tot això fos factible. Vull dir que tampoc era una qüestió d'anar tancats a que, però l'administració no ha tingut cap voluntat política, saben que diners té però perquè veiem els pressupostos i en què se dediquen els diners, però més enllà de que tinga diners que tampoc no té ni tan sols una voluntat política d'arribar a acords.
1: Molt bé, això és un poc basat també en el que tu veus, en la teva experiència com a professional, però avui fer-te també formular-te una altra qüestió, també com a pare d'alumne en aquest cas, o els pares d'alumnes, perquè han d'estar també al costat dels professionals, dels docents, a partir del dilluns que ve, Rafa?
0: Pues m'agrada molt aquesta pregunta, Vicent, perquè de fet la gran força que té el professorat en aquests moments també ve de que les famílies, la comunitat educativa està de la mà del professorat en aquestes reivindicacions, i no pot ser d'una altra manera perquè és de veres que passa al·lusió a la meva condició de pare, sí, no? Sí, en este cas. I te puc dir que, clar, si en un centre educatiu n'hi ha més professora per atendre els xiquets que tinc en l'escola i que van en els meus xiquets a l'escola i facilita l'atenció que necessiten, si ahir veig que el professorat també no té que dedicar tant de temps a la paperassa, sinó que pot dedicar-se a estar en les necessitats que té l'alumnat, si veig que van als centres educatius que tenen unes infraestructures dignes, ara ve la calor d'ací no res, i ja t'he dit jo que estar en certes aules d'alguns centres és poc menys que insufrible.
1: Això no m'ho digues perquè m'armose de pensar-ho.
0: Sí, sí, sí. Vull dir, n'hi ha una sèrie de coses que jo com a pare entenc que les vull pel meu xiquet i per la meva xiqueta. I per tant aquesta lluita no va només del professorat, és qüestió de que ahí hem d'estar tota la comunitat educativa de la mà. I a més una altra qüestió que jo ja veig com a nivell personal un poc també molt transcendent, i és que considere que estem jugant un model de societat també, perquè al final és necessari entendre que l'escola pública de qualitat és un pilar fonamental per a garantir un model social d'equitat, d'igualtat d'oportunitats, de cohesió, i aquestes coses han costat moltíssim vull dir, l'escola pública ha costat, o l'educació pública ha costat moltíssim d'aconseguir. Els nostres avantpassats ho tenen molt clar i nosaltres hauríem de saber-lo i recordar-lo, i per tant mos toca estar ahí i defensar-ho.
1: Te puc preguntar, Rafa, també, jo crec que seria un bon moment, encara que fora de forma somera, les reivindicacions, no? Les principals reivindicacions, que és en definitiva tot allò que vos aboca aquesta situació.
0: Val, pues mira, d'una banda està la necessitat de baixar les ràtios per a que les aules no estiguin massificades i tindrem més xiquets dins de l'aula i garantir una millor atenció. Volem revertir les polítiques que s'han dut a terme en els últims 2 anys en quant a lo que és la política lingüística i allò de que s'està fent d'arraconar el valencià i en unes consultes a les famílies absurdes que només han dut que problemes, i problemes on no n'hi ha ben problemes. Vale.
1: Això és el que es va fer, crec que a principi d'any, quan encara estaven de vacances tot el món i d'aquelles sí. Maneres corriendo, no?
0: Sí, aquestes són les maneres, que això és una altra de les qüestions que ha faltat al professorat, i en aquest cas te puc dir als sindicats que han estat en les negociacions, perquè han vist que ha sigut un ningunejar d'alguna manera a lo que és el professorat i les necessitats que tenen, i l'actitud de la conselleria també ha cabritxat moltíssim, no?, en els darrers temps, i se demana negociació real. No és això de és preceptiu que ens juntem per parlar de certes coses, perquè jo com a conselleria estic obligada a convocar-te a reunions, a meses sectorials, però després tu digues el que vulguis que jo no vaig a fer cas de res. I això és la dinàmica que tenim en, estos, en els últims dos anys. I com te deia, la burocràcia, l'excessiva burocràcia, millores salarials, estem parlant d'un professorat del País Valencià que té una mitjana de 300 euros menys al mes que en altres autonomies. I és que així tenim un drama en el País Valencià. I és que fa 18 anys que no tenim cap millora salarial en el que és la competència de l'administració autonòmica. Vull dir, les millores salàries que hem pogut tindre han vingut de negociacions amb el Ministeri. Però així com altres autonomies han implementat millores, no només les que venen a través del Ministeri, sinó també a nivell autonòmic, així el País Valencià no van retallar i prou fa 18 anys, en 2007, i ja no han pogut recuperar res a nivell autonòmic de tot allò. Per tant, tenim un salari que no avança en els temps, el poder adquisitiu se va perdent més i més any rere any, i en el mateix salari pues, no podem fer front a... Vull dir, és una qüestió de fer front a la vida i les necessitats que tenim, però no només això, és també un reconeixement, diguem, d'una tasca que s'ha de reconèixer d'alguna manera.
1: Al respecte d'això, Rafa, permetis-me que t'interrompisca i que te pregunte, perquè també he llegit coses, no?, les xarxes i tal, però el que has fet tu ara de la referència temporal, i tu ho hauràs llegit també i vos ho hauran preguntat, de dir, pues si això ve de tant de temps enrere, és darrers 8 anys que ahir que sí que ha estat el botànic i tal, sí. I per què no ho plantegeu aleshores i ho plantegeu ara? Bé, segur que això, aquesta pregunta t'arriba.
0: Pues jo te la contesto molt fàcilment. Mira, nosaltres la reivindicació que tenim respecte al tema salarial la venim tenint des de fa molts anys, a totes les administracions que n'han hagut. Lo que passa és que a diferència de lo que tenim ara, és de veres que en el temps del botànic, el botànic no mos va millorar a nivell salarial, però van veure que van fer una inversió important en quant a lo que és la necessitat de personal als centres. I se va incrementar el volum de professorat als centres i se van atendre altres necessitats que s'estan reclamant. Per tant, nosaltres mantenim una reclamació ferma en quant als salaris, però no abocàvem a la vaga un tema exclusivament salarial, perquè veiem que sí que n'hi havia una voluntat negociadora, perquè a poc a poc s'anaven guanyant certes coses que no eren suficients, però tenien concentració, van fer mobilitzacions al llarg dels anys de botànic, sí. Evidentment, però sempre acabant en sentar-se en la mesa i negociar i veure fins on arribem. Al final sempre era insuficient, però sempre n'hi havia cosetes que anàvem avançant. I en quant a personal, sí que t'he dit que se va contratar més personal de lo que n'hi havia.
1: Sí.
0: Per tant, la reivindicació sempre ha estat ahí. Sempre. Lo que passa és que portar a tot el personal a una vaga per un tema exclusivament salarial, fins ara no veiem que era una qüestió que en anteriors governs tampoc no veiem que era necessària, perquè a més hi havia uns compromisos que al final tampoc se van complir perquè va vindre un altre govern i
1: sí, bueno, sí,
0: en negociacions, sí. No, en aquell moment. Però clar, és que el que tinc ara és una administració que no té cap demanda, és que no vol negociar res. I anem cap arrere, és que estem perdent cicles formatius, estem perdent EOIs, estem perdent tot el que, bueno, en quant a lo que és personal educatiu, moltíssim. És que si fem la vista enrere, a poc a poc, un goteig en no contratar personal que ha de ser, diguem, interí, substitut del que falta al centre, per lo que siga, però és que a més n'hi ha uns acords de plantilla que en l'anterior govern del botànic sí que se van ficar en marxa en una que estos en el 2023 només van entrar en estiu, es van tombar, ¿vale? I es van denunciar i eren 5.200 professors i professores més que s'incorporaren al sistema que van deixar d'incorporar-se i mai se pogueren aplicar estos acords de plantilles, ¿no? Entonces, ja et dic, el professorat no té ganes de fer vaga i perdre tots els dies el seu salari,
1: claro.
0: No té ganes d'això, però el professorat entén que és un moment importantíssim en la història de l'educació del País Valencià que n'ha que lluitar.
1: I en infraestructures tampoc ni avanços ni millores.
0: No, jo crec que qualsevol pot entendre el que va suposar de cara al pla edificant l'entrada del nou govern. Jo crec que tenim així a Carmen que ens pot explicar molt bé coses de lo que suposa en un ajuntament, en una localitat, les necessitats en quant a infraestructures dels centres i com és de necessari que estiga ahí l'administració per a per ajudar. I en este cas, bueno, pues n'hi ha un pla edificant en el que esperaven que ajudara en quant a la millora de les infraestructures, que bueno, pues este govern actual, quan va entrar, va decidir que allò tenia que pegar-li la volta a tot.
1: Però, no, sergente, esta qüestió tocarà de seguida. Anem en Carmen Rafa, de cara al dilluns, algun missatge final, algo que t'agradaria que quedara clar com a reflexió?
0: Bé, jo penso que quan l'administració valenciana no es preocupa per l'educació pública, i és el cas, lamentablement, en el que estem ara, el professorat ens toca defensar l'educació pública. I que damunt el que veiem és que ho estem fent de la mà de tota la comunitat educativa. Parlem amb l'estudiantat, parlem amb les famílies, i estan ahí amb nosaltres. Per tant, la lluita ja ve de lluny, però la portarem fins on siga. I ahí ens hem de veure tots i totes.
1: Pues Rafa Martínez, moltes gràcies per compartir estos minuts de ràdio i ficar-nos al corrent de l'última hora.
0: Moltes gràcies.
1: Carmen García, jo crec que tinc una xocoteta intuïció. Possiblement no t'haver agradat tant ser regidora d'educació, perquè estaries darrere un sofoc o un altre, no? Com ho veus tu? Després d'haver escoltat a Rafa, clar.
2: A veure, ara mateix a ser regidora d'educació del poble, pues, bueno, pues haver intentat fer exactament el que vas fer el mateix que el botànic, i és anar a reivindicar cada un dels euros o de les ajudes o millores que ha hagut en aquesta ciutat en les dues últimes legislatures. Faria exactament el mateix. No et puc dir el que me trobaria perquè no estic en aquesta situació.
1: Anem a comentar coses d'infraestructures, vale? Un poc també d'aquestes reivindicacions, no, que ens ha donat a conèixer Rafa, però especialment també centrat en el darrer ple, el del mes d'abril, vale, que n'hi havia una moció, vull recordar al Soller, n'hi havia una moció que s'hi vam conèixer, presentat per els tres grups que formen l'equip de govern, l'Ajuntament de la Vall, que donava suport precisament a això, a aquestes reivindicacions educatives que deia Rafa. Al llarg del debat va eixir el tema d'infraestructures i va eixir este vell amic o conegut, el botànic Carmen.
2: De nou, Tat, el botànic Cabanilles és, no sé, una reivindicació, podem dir quasi històrica, no?, d'aquesta ciutat. Bueno, jo donar un poc de suport al tema de la vaga, crec que per a fer realitat una de les reivindicacions que sense dubte és necessària és que les infraestructures on estudien i on treballa, on estudien l'alumnat i treballem el professorat, siguin adequades al temps que necessitem i sobretot que requereixen d'una inversió gran en manteniment i una inversió gran en rehabilitació, inclús també, per supost, en el moment que n'hi ha que fer una reposició, no? Com ara mateix estem veient en el Rosario Pérez. Crec que és important també que entengam la importància de saber de qui depèn el manteniment dels centres educatius i de qui depèn la reposició o la rehabilitació. Són competències que l'Ajuntament té en el tema de sols de manteniment dels centres educatius i que sincerament sempre pensa que s'invertís poc, inclús quan jo era regidora d'educació també el pressupost en educació de manteniment era curt per a poder mantenir bé els 12 centres. I la rehabilitació i la reposició és una competència pròpia de la conselleria, a no ser que l'Ajuntament accepte una delegació que ha parlat Rafa fa un moment, que li va ficar un nom que és edificant. Per això l'Ajuntament ha d'acceptar aquesta competència que és impròpia per a poder portar-la al capdavant. I així és el que durant els anys, des de l'any 2018, que van començar a formar part d'edificant, fins al 2023, quan Esquerra Unida estava al capdavant de la regidoria d'educació, se va portar a terme tot el procés del Centelles, el Leuterio, la Moleta, la Colònia, el Rosario Pérez, el Lleonard Mingarro, el Sant Vicent i l'Assumpció, amb una inversió de 16 milions d'euros. I se va donar el primer pas per a fer realitat la reposició integral del botànic Cabanilles. Com bé dius, en l'últim ple, una vegada més, el botànic Cabanilles va sortir a la palestra i va sortir al debat. I és trist, no?, perquè estem parlant d'una infraestructura educativa que des d'ara fa 3 anys, o sigui, el 16 de maig del 2023, se va penjar en la plataforma d'edificant dos propostes de memòria i actualment, 3 anys després, estem en el mateix punt que fa 3 anys, no?, el qual a mi, sincerament, me pareix trist. Del ple, sincerament, Vicent, a mi el que me preocupa és que tant el regidor d'Educació com l'alcaldessa van apel·lar al desig de que la Generalitat revocara la competència a l'Ajuntament per inacció d'aquest Ajuntament en els darrers 18 mesos. I dic que me preocupa molt aquest requeriment perquè la realitat és que a data d'avui l'Ajuntament de la Vall no té delegada la competència per a poder fer el Botànic Cabanelles. Així que crec que és absolutament inútil apel·lar a que te revoquen algo que no tens. I crec que la gent ha d'entendre que el procediment per a fer edificant té 6 passos. El primer pas és que tu mostres la voluntat de fer-lo. I així ens van comprometre en un ple el 31 de gener del 2018 per unanimitat tot el ple de l'Ajuntament d'este poble.
1: És el que recordava una i altra volta Ernesto Gala, per exemple, quan venia, sí que feia referència a un acord plenari i que el manament de la corporació era que se fera, no? Per exemple.
2: Claro, nosaltres tenim 2 acords de ple, este Ajuntament té 2 acords de ple per unanimitat. La primera és la voluntat que nosaltres li fem a la Conselleria d'Educació de fer-nos càrrec dels centres educatius que ja estan en marxa o és que ja estan finalitzats edificant, més el Botànic Cabanelles. També està en aquest acord de ple. I després n'hi ha un acord de ple posterior que va presentar una moció l'AMPA de l'Institut. Però bueno, jo vaig a parlar, crec, des de la part que es correspon políticament a l'Ajuntament de la Vall i a Esquerra Unida també com a membre de l'equip de govern actual i també com a competència directa en les altres legislatures. I és que la gent ha d'entendre que aquesta competència actualment no la tenim. No ens la poden llevar perquè no la tenim. Per a poder tindre-la, com dia, el primer pas és mostrar la voluntat, que la tenim feta des del 31 de gener del 18. El segon pas és fer una memòria bàsica mitjançant un programa que t'envia la conselleria. Tercer pas és que tu envies aquesta memòria bàsica i siguen els tècnics de la conselleria, l'equip tècnic de la conselleria, qui la valida o te diu les coses que has de millorar. El punt pas 4 seria quan ja tens l'ok, la conselleria t'envia una carta signada per, en este cas, la consellera, que te diria que si tu vols acceptar aquesta delegació i en este pressupost. I és el ple de l'Ajuntament el que accepta o no aquesta competència. Tots aquests passos, en el cas del Botànic Cabanelles, no s'han donat. El Botànic Cabanelles està en el pas número 3. Està penjada una memòria, n'hi ha una sèrie de l'oficina tècnica de la conselleria dona un requeriments de coses que s'ha de millorar i estem ahí paralitzats. No hem millorat aquesta proposta que ens demana l'oficina tècnica, que al cap i a la fi és la persona, és la responsable de la part tècnica. L'Ajuntament seria la part política i l'altre la part tècnica. Edificant és, Vicent, un acord entre la Generalitat i l'Ajuntament i cadascú així juga el seu paper. Saps? No, cadascú, un no se pot clavar en les competències d'un i ni l'altre, ni un en l'altre. I m'explique. L'Ajuntament mostra la seva voluntat de fer-ho, com te dia, en acord de ple de gener del 18, que això és la decisió política que pot prendre l'Ajuntament. I després està la part tècnica, que no depèn de l'Ajuntament de la Vall, sinó de l'oficina tècnica de la Conselleria d'Educació, que són els que tenen les competències. Quan mos donen, si mos donaren el vist, ara actualment no tenim un projecte. Quan se parla del projecte del Botànic Cabanelles és una intel·lèquia, no és cert, és una fal·làcia. No existeix el projecte del Botànic Cabanelles. El que existeix és una proposta de memòria que s'ha de millorar i que quan la oficina tècnica de la conselleria es donara l'ok, passaríem a fer el projecte perquè mos delegarien aquesta competència i mos delegarien uns diners de pressupost.
1: Hi haurà un termini, un pla per a o millorar o no millorar, però me referiré jo, no pot estar por los siglos de los siglos. Ahí.
2: Pues si tu decidisses que està por los siglos de los siglos, està por los siglos de los siglos.
1: O sea, no era un termini.
2: No,
1: que t'expira això i ja no... O com està el tema?
2: No, el termini según marca, según está clarificat en el decret llei de edificant, en el punt 4.8, és si jo te delegue la competència en esa carta que te envíe, el pleno la acepta en X milions d'euros per a fer esa infraestructura i tu estàs 12 mesos sense fer res, jo te puc de llevar la competència. Però que l'altre dia apelaren al desig de que mos llevaren una competència que no tenim, no té ni peus ni cap. Per això me preocupa el cacau meravellau que en aquests moments n'hi ha en el tema del botànic. A mi també hi ha una altra cosa que també me preocupa, i és que la part majoritària d'aquest equip de govern, és a dir, els companys del Partit Socialista, se van desvincular d'aquesta voluntat política que en el seu dia el ple de l'Ajuntament per unanimitat vam acceptar. Ells també van votar i van acceptar, van prendre la decisió política de fer el necessari per a fer realitat el Botànic a Vanilles. I crec que van deixar molt clar que se desvinculaven, perquè van alegar el dret a tindre un posicionament polític, a tindre una opció pròpia i a no estar d'acord en una proposta tècnica de la conselleria. I jo li dic, per supost, que tenen tot el dret a opinar d'aquesta manera, i faltaria més que no ho tingueren. Però també vull llançar una pregunta, i és que si el dret del Partit Socialista està per damunt de la decisió que va mostrar per unanimitat este ple municipal, on 21 regidors de 5 partits diferents, tots els que ens havien votat en aquesta ciutat, van decidir per unanimitat aquesta voluntat política d'assumir la responsabilitat de col·laborar en millorar les infraestructures educatives d'aquest poble. Per això me pregunto que si aquest posicionament del Partit Socialista està per damunt d'un acord per unanimitat de ple, me pregunto si això és democràtic. I la meva resposta és no. Jo crec també que ens ha parlat Rafa molt clarivident, no?, que estem a portes d'una vaga indefinida per unes reivindicacions importants, entre altres les infraestructures, la qualitat de les infraestructures i també la baixada de ràtios. I el que no se pot estar donant suport en la mà esquerra a la vaga i a totes les reivindicacions, i en una mà dreta pues, prendre la decisió de no millorar una infraestructura educativa d'aquesta ciutat que ens fa moltíssima falta. Recordem que un de cada tres alumnes d'edat de l'institut d'aquesta ciutat estudia en un institut de més de 70 anys amb moltes mancances d'infraestructura. I per un altre costat, que estiguen pensant en projectes que eliminen un institut de secundària, massificant els altres dos que tenim. Des d'Esquerra Unida crec que hem sigut clars en tot moment, i així hem actuat quan hem tingut responsabilitat directa, no?, en el tema d'infraestructures i bueno, de la regidoria d'educació en general en aquesta ciutat. A la Generalitat anem a exigir-li sempre més diners, més celeritat, més burocràcia per a invertir en l'educació dels nostres fills i filles. I evidentment a l'Ajuntament de la Vall anem a exigir-li la valentia per a fer realitat el Botànic a Vanilles, perquè necessitem que totes les infraestructures d'aquesta ciutat siguin dignes i adequades, i en aquests moments tenim una que no ho és.
1: Ara mateix jo no sé quantes coses i sempre unanimitat en aquest cas no és allò normal, no,
2: no és normal, no.
1: En molts ajuntaments, no? Això s'entén, no?, que és el propi joc de la política, però per a una que n'hi ha pues, també és un crimen, no?, una llàstima que la situació siga així, no?, conforme tu has relatat ara.
2: Jo crec que no és un relat, no? Són uns fets. Els fets estan així. Jo, si vostè dice així les actes del ple, de tots els plens, sí, en el que hem acceptat la voluntat política de la col·laboració en edificant en la Generalitat Valenciana. Te dice les actes de ple en les que van acceptar la delegació de l'Assumpció, del Sant Vicent, del Rosario, del Centelles, i tu eres poseedor de la delegació de la competència en el moment en què acceptes en el ple un pressupost i un projecte base, i una memòria com a base per executar un projecte. Per tant, no podem apel·lar o no pueden apelar, en este caso, el Partit Socialista de la Vall d'Uixó, a que desitgen que ens lleven la competència que no tenim. I, per altra banda, estiguen, sincerament crec que és trist, que estiguen paralitzats en no tirar endavant una infraestructura, perquè ells no són els responsables tècnics de l'institut, no són els que han de decidir com se fa aquest institut, quines coses s'amplien o quines se reduïssin, no. Si s'obre una porta a la zona del riu per a tindre una zona de pati més gran. És una decisió tècnica. La decisió política és vull fer-lo.
1: Ara, pues, per tant, faré una darrera pregunta sobre què caldria fer al respecte, però primer no me resistís, ja que tenim a Rafa així i ha estat escoltant, si vols comentar alguna cosa al respecte del que acabem d'escoltar i què dia Carmen García, Rafa.
0: Pues yo te vaig a dir algo molt senzill. És que té tota la raó. És que, a veure, i a més t'ho dic en coneixement de causa, perquè precisament els meus dos fills, els que parlàvem anteriorment, sí, és que els dos van al Botànic a Manilles.
2: Ja. La meua també.
0: I jo, ara en aquests moments, que he tornat al centre, jo treballé en el Centelles. I justet en guany em celebra 50 anys del Centelles, jo mirava fotos que s'han exposat allí, unes fotos molt xules, molt... Sí. I dic, ostres, hi ha coses que han canviat, però és que n'hi ha altres que poc han canviat en els últims anys. Este centre s'ha de canviar, perquè, ostres, vull dir... I lo del Botànic, pues jo no sé quants anys pot tindre el Botànic fet,
2: però... Més de 70.
0: Més de 70 anys, pues jo penso que ja toca, ja toca, perquè és que no estem parlant de qualsevol cosa, estem parlant d'una institució pública, que és l'educació, on van els nostres fills i les nostres filles a formar-se i a educar-se. I vull dir, si no estem per a invertir els diners en això i tota la dedicació dels governs locals i autonòmics en aquest esforç, no sé, per què?
1: Pues gràcies, Rafa, per contestar. I ara sí, Carmen, tancarem esta xerrada en això, en la teua opinió, què és el que cal fer o que tindria que fer l'Ajuntament de la Vall sobre esta qüestió.
2: Complir. L'Ajuntament de la Vall té que complir en els acords que en el seu dia va assumir la Generalitat Valenciana. Té que complir perquè és un mandat del ple municipal d'este poble. Té que complir, ficar esa memòria, fer les revisions a la memòria que li ha demanat l'oficina tècnica. La conselleria té una oficina tècnica immensament major que la que té l'Ajuntament de la Vall. L'Ajuntament de la Vall, el que diguen els tècnics de l'Ajuntament no té cap valua, no té cap poder de decisió al respecte, és la, perquè així ho diu el decret i la normativa, serà l'oficina tècnica, i una vegada l'oficina tècnica reba les millores que li està demanant, aleshores, en ese ok, decidir si vols o no assumir la competència. Quan arribi la carta de la consellera en la que diga, ok, esta memòria validada per l'oficina tècnica en un pressupost de, crec que es barallaven, si vaig a parlar-te de cap, de fa 3 anys, uns 15 milions d'euros.
1: Haurà pujat segur, en 3 anys ja ha pujat tot.
2: Quan arriba a mi esa carta, que prenga la decisió el ple, és el ple el soberà per a assumir o no assumir la competència. Però el que no podem fer és no fer res i queixamos amargamente de que no ho fa un altre. Perdona, és la nostra responsabilitat.
1: Pues Carmen García i Rafa Martínez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en este divendres repassant qüestions que són d'actualitat i sobre la vaga indefinida d'educació que arrencarà el proper dilluns, dia 11. Pues molt d'ànim, Rafa, i tant de bo, n'hi haguen millores de les xerrades o que, en fi, que no s'eternisse perquè com tu dius

0: Seguim en directe a la una i set minuts en este divendres 8 de maig del 2026, que ara sí que sí, vol nuvolar-se. Jo, és que me té mare ja, eh? La previsió de l'horatge d'esta setmana que anuncia aigua que antes, després res, després que si sol, després que si se'n va, de moment, pues bueno, un divendres que se complica, no sé com afectarà al cap de setmana, que diuen que sí, que anava a ser també aixina complicada pel tema de l'horatge, i de fet ja en alguns llocs s'han fet hasta plans B, no?, per poder celebrar esdeveniments que n'hi ha a venir. En definitiva, i si res canvia, pues va ser també un cap de setmana en què anem a tindre el 5A de les festes del Santíssimo Cristo del Calvario. S'ha ajornat, sàpiguen, lo de la jornada d'exhibició de la Guàrdia Civil en la plaça del Parc, que era demà dissabte. Se canvia de dia, serà per al diumenge de la propera setmana, dia 17. I això, ara de seguida anem ja en la tertúlia. Avui estem cada un una punta. Va ser xulo, això, eh? Serà una tertúlia interessant. Rafa per un costat, Josep per un altre, i així en l'estudi Vicent Aparici. Ara de seguida.
1: Fonteta de la Mercè. L'any 1897 la vall creixia. Ja hi havia cases al carrer Guzmán i al carrer de les Heres, actual Joaquim Costa. L'Ajuntament decidí construir una fonteta perquè les veïnes pogueren accedir a l'aigua corrent. Aquell any se'n va fer diverses, totes molt semblants. Després de la crisi de les guerres carlines, el poble avançava i, a més, començava a arrelar la consciència de l'aigua corrent era més segura que la de les basses, cisternes o aljubs. Encara l'any 1885, la vall havia patit una epidèmia de còlera, que es transmetia per l'aigua en mal estat. L'aigua i les fonts tenen alguna cosa de màgia i sempre s'han relacionat amb la salut. Per això, sovint s'ha buscat protegir-les. En aquesta fonteta trobem la Mare de Déu de la Mercè, amb corona de comtessa i l'escut de Barcelona, com a patrona de la ciutat comtal. El retaule ceràmic, com la resta de la fonteta, ha estat recuperat fa poc. Aquest patrimoni humil cal conservar-lo, perquè no només té valor material, sinó també emocional. Les vivències, les històries, les dones que xerraven mentre omplien els canters o la xicalla que jugava al seu voltant. Trossos de vida que encara es poden escoltar.
2: Caixa La Vall, sempre al teu costat.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: Josep Tur, Vicent Aparici, Rafael Orenga. La tertulia.

0: Pues como siempre, la tertulia tanca la semana informativa de Radio La Vall d'Uixó, tot i que ja saben que la informació també continua en les xarxes, en els bulletins horaris. Però com sempre, amb Vicent Aparici, amb Josep Turi, amb Rafa Orenga, ja veureu avui què tal. Crec que no és la primera vegada que passa alguna cosa aixina, ja que ja volta va aixir bé. Jo vull pensar que avui també, tot i que per això, tindrem que ficar una miqueta més d'atenció a les coses. A veure, comença per la persona que tinc quasi solitari, Vicent Aparici, bon dia, què tal?
1: Hola.
0: Mira, de moment ja ni t'he obert el micròfon, ara.
1: Que bon dia, dic que no és solitari, no m'estimo ben acompanyat. Encara que sigui a la distància, en Rafa i en Josep sempre estic ben acompanyat.
0: Molt bé, doncs anem per ahí a veure, Rafa, que estem mirant, què tal, com estàs, bon dia?
2: Molt bé, bon dia, la tècnica us supera tot, no us preocupeu.
0: Anem a veure, què tal, vale. I Josep, que espera que estiga també bé i còmode, sobretot còmode. Josep, què tal?
3: Pues así intenta estar cómodo, porque bueno, ha tingut una operació el dilluns, una operació de genoll, i estic ara una miqueta endolorit, poquet, afortunadament, però bueno, en el període ixe que ja ha de començar a la recuperació. Deixia que avui no podia ser d'altra manera, tenia que ser per telèfon.
0: Josep, perquè sé que eres del València, perquè si haveres sigut seguidor del Madrid, haver pensat que igual t'havies passat per l'entrenament, que últimament allí no està la cosa massa.
3: Calla, no.
0: Bueno, pues a recuperar-se i que vaja.
1: Josep, que te recuperes sí, bé.
3: Bé, bueno, sí, això del València anirà una mica lent, però jo crec que ha anat tot bé. Pues ara és això, a fer cas de la recuperació i...
1: En això també te pareixes al València. En això també te pareixes al València. Va lent, però volent que se recupere.
4: Però el València també necessita rehabilitació, eh? Una cosa puraeta, eh?
0: Bueno, pues no res, celebre que estigueu ahí i que feu gaudir a la gent. N'hi ha molta gent que la feu gaudir. Ara tenia una dona feia... Mare meva, la companyia que me feu i quan l'escolte... Me va dir aixòs tres, vos coneix, però aixòs tres de forma carinyosa. Aixòs tres sí. Que el divendres ahí ajuden... Bueno, pues això són les coses xules, tot i que l'actualitat de voltes és la que és. Ara entrarem... Tenim cosetes també locals, d'esta setmana i coses, però llegia jo algo i parlarem també d'aquesta preocupació ara que tenen en lo del... Ni me voy a pres, antivirus, i diu, però bueno... I allí allò per ahí, Rafa, Josep i Vicent, algo... Rafa dirà, anem sempre a l'anècdota, però és que cada vegada que parla el Trump este, mira, ara no ho trobo. Se veu que ha hagut un bombardeo des del principi de la tregua. Ah, sí, ja ho tinc. Estats Units ataca centros de mando iraníes per primera vez desde el alto fuego, però Trump le quita hierro. Han sido solo golpecitos cariñosos. Esto me está bé. Vicent,
1: pues no sé, és que ho planteja com si anaria i li pegara dos colpets a l'esquena i li diguera, què estàs, bon dia, pues no sé què dir, jo crec que no pareix que sigui una expressió d'una persona que funciona en el seu cap d'una forma normal, no? Sí, de golpecitos cariñosos allí, ja. Quatre bombes i tal, i els altres tornaran i diran, no, és que nosaltres el que hem fet ha sigut rebotar la pilota, no?
0: Ja.
1: És que això no... Bueno, la veritat és que en aquestes qüestions quasi res té sentit. En general, pues en les guerres hi ha moltes coses que no tenen sentit, i en aquesta en concret, però bueno, estem assistint a unes qüestions que moltes vegades donen la impressió de que és com si tu tingués que agarrar a cachondeo, però dius, estos que fan, estos ja. Que diuen i no, això és més seriós.
0: No, va perdre molt més.
1: Això és més seriós que això, no.
0: Rafa, sobre això, a lo millor, mira, tu que vas viure aquella temporada que recordem així allí en Anglaterra, lo del Farage este, se diu Farage, no?, que se dispara en los comicios municipales d'Inglaterra i el laborismo sufre una derrota històrica. Vinga, te dono a triar, si no vols parlar de Trump, no parles, Rafa, lo que tu vulguis.
2: No, de lo de Trump, jo recomano a la gent que vesca un vídeo que n'hi ha de Trump en una recepció, en el seu despatx oval, a uns xavals jovenets, a uns xiquets i unes xiquetes esportistes. I els comentaris que es feia Trump als xiquets. Després de veure aquest vídeo, queda clar, més clar que l'aigua, que aquest home no està bé. Sí, el recomano a una xiqueta que feia voleibol i a un xiquet que feia halterofília, volia fer halterofília, li va traure un tema d'un Hugh Trump, que era xic, se va fer xica per guanyar medalles. Se va fer, li va fer uns comentaris que els xiquets fent unes cares pobrets, bueno, que donava por a els xiquets. I els comentaris són terribles, eh? És un home que no està bé. Això està més clar que l'aigua. Però, bueno, jo penso que els que manen no és ell. Ell és el que fica la cara, però els que fan les coses són uns altres.
0: Josep?
2: Però que dius d'Anglaterra...
0: Ah, sí,
2: perdona. En Anglaterra la situació és amuntofotuda, perquè el laborisme ha caigut per una barbaritat, per aquestes les eleccions, però que ha pujat no és com ni conservador. I ha pujat de l'extrema dreta, el farà que tu dies. I, a més, han sigut eleccions al Parlament de Gales i al Parlament d'Escòcia i han guanyat els nacionalistes partidaris de fer referèndums d'independència. Per menys en Escòcia, en Gales no crec. O sigui que la cosa en Anglaterra està amb un to marejat. I com des del Brexit estan també passant-ho malament i algo traumatitzats, el panorama anglès no és massa... No és massa bonico, tampoc, eh?
0: Bueno, pues a veure com ho veu Josep ara des d'esta nova posició, no sé si des d'ahí se veu tot de forma més còmoda per supost, a lo millor, però llevant-li ferro a l'assunt o no, Josep, encara te'n sents més.
3: Ah, bueno, en el tema de lo de... Per a començar en lo d'Anglaterra, és a dir, a veure, des del Brexit, jo crec que el Regne Unit... està una mica desorientat, no? Inclús, jo crec que inclús la gent. Està clar que n'hi ha una ona a nivell europeu, en bona part d'Europa, en què l'extrema dreta, no cal incidir, ja ho hem dit moltes vegades, està creixent, però és que, a més, les circumstàncies del Regne Unit doncs són les que són. Jo suposo que això és una conseqüència més, un factor més, per a que molta gent pues, hagi tirat per un altre cantó del que de sent tradicional en el Regne Unit dels dos grans partits, el conservador i el laborista. I com diu Rafa, pues, en Gales i en Escòcia, aquest sector és nacionalista que és molt crític. Per tant, ho enmarqué ahir. I per lo que comentàveu al començament de Mavore, sembla ser que en el cas de Trump les coses sempre se poden superar. Quan creus que ja s'ha superat tot i que és impossible que se pugui fer alguna cosa més, apareix l'home i la fa. Recordeu com us havíem espaordit un poc en tota aquella imposició de mans de totes dels evangelistes i dels, bueno, de les religions que triomfen tant en Estats Units al voltant de Trump, com si diguérem així estem i tots, i Déu està en tu, i ara pues, en els xiquets, que jo què sé, jo ja no sé ni com qualificar-lo, bueno, sí que sé com qualificar-lo. Jo crec que s'està agafant el que tu dius al començament, en una frivolitat, aquestes qüestions, en una frivolitat, una cosa tan tràgica com és que n'hi hagi gent d'un costat i d'un altre que puga estar morint per una guerra, que puga estar patint, i ell, en aquesta frivolitat, en aquests moviments que fa, en unes declaracions que no tenen absolutament cap tipus de sentit, i que damunt cada vegada estem veient més quin era l'únic i pur interès que tenia Estats Units, o que tenia Trump, o la gent que envolta a Trump, d'encetar aquesta guerra. Perquè ja no apareix ni una línia de liberar de la llibertat, de salvaguardar els drets de les dones. Això no apareix absolutament per a res, de llevar tirans del món, que era, com si diguem, la justificació que se volia fer. Per tant, jo crec que d'una frivolitat terrible, que no sé com se pot permetre, com podem permetre que això estigui ocorrent.
0: Pues anem a quedar-nos de moment per així, per la zona, per la comarca, per les cosetes. Això es diu avui mateix David García, alcalde de Nules, però en esta ocasió com a president, ja saben, de municipalistes. Això diu...
5: Bien, para nosotros los municipalistas, desde la Confederación de los Municipalistas, ha sido una grandísima noticia conocer que la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana ha validado nuestras firmas, las más de 11.500 firmas que presentamos la semana pasada, con esa propuesta de iniciativa legislativa popular para la rebaja de la barrera electoral en la Comunidad Valenciana del 5 al 3% y que pase a ser provincial en autonómica como ahora, que es un tema de una anomalía democrática absoluta. Somos la autonomía española más restrictiva en este sentido y creo que hay que ahondar hacia una pluralidad democrática, ¿no? Para nosotros es fundamental haber dado ese primer paso y ahora el lunes nos indican que ya se pasará el tema a la mesa del Scorch para que empiece el trámite parlamentario. Por lo tanto, una grandísima noticia que, bueno, que ha sido fruto de la movilización de todos los partidos independientes de la Comunidad Valenciana, que estamos bajo el paraguas de Unión Municipalista y que esa es la primera iniciativa que hemos conseguido a nivel como acción política concreta para llevar al lugar de la soberanía autonómica, que son Scorch.
0: Pues eso es calente. De hoy mateix, les esperances que quería, ¿no?, David García, de Ficades al dilluns, el 5, el 3, primera no sé quin recorregut tindrà, i en segon lloc, això variaria un poc les... pot variar les coses per a si un any, Vicent Aparici, estàs ahí. Te veig jo aixina com...
1: Pensant en el tema, no? Este és un tema que no és nou, este tema s'ha plantejat ja algunes vegades, altres vegades, i és un tema del que s'ha parlat sobre ell, no? Normalment, pues, grups que tenen una aspiració, pues, saben que tenen una aspiració a moure's en aquest percentatge, pues, són els que solen demanar aquestes coses, no? I és una miqueta complexa de dir, perquè el 3 i no el 4, o perquè el 5 és el que tenim ara en la nostra normativa,
0: sí.
1: I ja portem molt de temps funcionant a Xina i, bueno, jo crec que no ha anat malament, no? En este cas, per part d'este grup, se planteja baixar el 3 i jo respecte absolutament i totalment el plantejament que se puga fer, però, i és un tema, efectivament, com bé diu David, que ara tindrà que anar a les coses, se tindrà que debatir les coses, suposo que ja tindran els informes dels tècnics i tots els arguments que creguen per a veure si aquest tema és un tema que pot tirar avant o no pot tirar avant. A mi, en principi, és un tema que no me diu massa, és a dir, jo no me posicionaria radicalment en contra de mantindre el 5 o de baixar el 3 o tal. Ho dic a títol personal, eh? I després el meu partit suposo que ho analitzaran, ho estudiaran bé i tindran els seus arguments per dir si se mantenen en esta posició o no. Però ja està, vull dir, comprenc i entenc perfectament que un grup com el que té David, pues, faci un plantejament d'aquest tipus perquè els interessa, clar, perquè són, insistic, són grups que la seva aspiració no és a guanyar per majoria absoluta o a governar, és l'aspiració d'entrar com siga per a influir d'una forma o altra després en la possible composició que pugui haver, que pugui haver final, en els corts, sí. En la composició final, ho entenc, però no, ja dic, no estic massa centrat en dir jo defendria això a capa i espasa en el cas del 3 o defendria a capa i espasa el 5, i hauria que mirar-ho molt i sobretot jo esperaria veure informes tècnics sobre aquesta qüestió que ens orientaren una miqueta més. Això podria
0: una cosa, Vicent, disculpa, perquè no ha estat jo molt al corrent quan parlava David. Parlava només d'àmbit autonòmic, no tindria res que voler les locals?
1: Suposa, sí, bueno, jo he entès això.
0: Sí.
1: No sé si ho entes bé o no ho entes bé, eh? Jo entes això, però potser no és això exactament el que vol dir David. No sé si al nivell local plantejaria una situació igual, però jo el que entenc
0: el
1: és que estava parlant
0: que feia referència
1: a autonòmic,
0: autonòmic. Molt bé.
1: I crec que ha introduït un concepte, m'ha paregut a mi entendre que ha introduït un concepte que potser també interessant de veure, és que el 3% no siga a nivell de tota la comunitat per entrar en el repartiment, sinó que sigui a nivell provincial. Vale? Bueno, doncs aquestes coses jo crec que s'han d'estudiar, s'han de veure els informes que facin els tècnics a aquest respecte i valorar-lo tot, però vamos, en principi a mi me pareix bé que qualsevol grup faci un plantejament d'este tipus sense ningú problema.
0: Molt bé. Josep?
3: Sí, a veure... Jo crec que, bueno, no, qualsevol iniciativa d'aquest tipus i que se canalitzen a través, en aquest cas, de la replega d'unes signatures, etcètera, pues està molt bé

0: ni vote això ni vote l'altre ni vote l'altre, sinó que vote una opció que en principi no són les opcions majoritàries, les opcions guanyadores, anem a dir, i quin és el percentatge que s'ha de tindre per a que jo estigui representat. Perquè ara n'hi ha partits polítics, evidentment, que amb el 5% queden fora de l'espectre. I això és la discussió que s'ha d'encetar a tots els nivells. Perquè jo tampoc, quan dieu a nivell autonòmic o a nivell local, però tenia alguna diferència per la qüestió de la representació de lo que jo vote i que vull que està representat,
1: clar,
0: siga a nivell nacional, siga a nivell autonòmic o siga a nivell local. O sigui, si és que la proposta l'han feta només a nivell autonòmic, ja pareix que n'hi ha un interès exclusiu darrere. No, és qüestió de la representació. Que el meu vot pugui estar representat allà on vote. I jo vote a les eleccions nacionals, vote a les eleccions autonòmiques i vote a les eleccions locals. I ahí és on ens hem de centrar. És a dir, si no arribes al 5%, convé en el bon sentit de la paraula, ficar-hi ese llistó. Jo sempre, com a punt de partida, sempre sóc partidari de que la gent ha d'estar representada, evidentment. Ha d'estar representada. Jo el que vull és que si vote tal cosa, que pugui haver-hi esa representació. Per tant, també hem de saber que les minories, per a estar representades, les minories, el llistó cada vegada haurà de ser més baixet per a que estiguin representades totes les minories. On fiquem?
2: Ja,
0: a l'1,5%,
2: al 2,
0: n'hi haurà gent que en tota la seva raonabilitat i en tota la seva reflexió votarà a un partit que a lo millor trau l'1,5%.
2: I sent el 3 també se sentirà discriminat.
0: Claro, també se sentirà.
2: Esa és la qüestió.
0: La qüestió és que no n'hi hagi absolutament cap interès darrere que no se pugui entendre, sinó que siga una norma que valga absolutament per a tots. Compartís que en Vicent, que en el 5%, la veritat és que no ha anat malament, la representació del 5%, fins ara ha sigut comúment acceptat. No és la primera vegada tampoc que se planteja, però entenc perfectament que la rebaixa al 3% és per garantir, des d'un punt de vista de les persones que són demòcrates, per garantir que tots aquells puguen estar representats, tots els partits, tots els votants, totes les persones puguen estar representades d'acord amb el que han votat. Però jo ho entenc a tots els nivells. No entenc per què a les autonòmiques sí, i a les locals.
2: I a les municipals, no.
0: I després, la qüestió de si és un 3% a nivell de comunitat o és un 3%
2: a nivell provincial.
0: Provincial, i aquestes coses s'han de parlar. I també dic una altra cosa i acabe. És a dir, així pareix que el que és que plantegen aquesta qüestió per el discurs de l'alcalde de Nules, són el municipalista, jo som municipalista de tota la vida.
2: Sí, és per la denominació que té el grup, sí.
0: Cuidar en el llenguatge, sí, també. Sí. És que pareix com si els que presenten això, els municipalistes, són els que estan d'acord en això i els altres no, i no ho plantegen pel municipi, per lo que sembla, ho plantegen a un nivell més elevat. Vull dir, centrem-nos bé en què anem a parlar, i no vulguem fer ara d'això una qüestió purament d'interès partidista.
1: Rafa?
3: Crec que Josep ho ha deixat prou clar. El de municipalista és que és una paraula de màrqueting i tot, de cant de baixina. No hi ha que entrar en més coses de marca. I després, que ho plantegen ells és normal perquè se rasca el que li pica. Això també és aixina de clar. I jo crec que el marc que ha creat Josep és el correcte. O sigui, en totes les democràcies hi ha un debat permanent, que és el debat de la estabilitat per a governar i el debat de la representativitat, i no encaixen sempre de totes les maneres, no és fàcil d'encaixar. Per exemple, antes parlem d'Anglaterra és un cas extrem.

0: En Anglaterra, el que guanya s'ho emporta tot. Per tant, en Anglaterra, el partit més votat automàticament té la majoria absoluta per a governar. I l'oposició és el segon partit i els minoritaris desapareixen del mapa fins a les pròximes eleccions. Això favoreix la governabilitat, és més fàcil governar sempre tenir majoria absoluta, però deixa fora de la representació en el Parlament a mils, i en aquest cas d'Inglaterra, a milions de persones que no tenen representants en el Parlament. I, per tant, el valor de la democràcia no és el mateix. El cas contrari és la màxima representativitat. És a dir, bueno, que no s'hi quede ningú fora, el que deia Josep, que quan tu votes en les eleccions, que el teu vot notes que té una utilitat, perquè al final tindràs més o menys representants, però algun representant de la teva opinió, de la teva veu, n'hi haurà en el Parlament o en l'Ajuntament o on siga. I això afavoreix la representativitat i afavoreix que la gent s'identifiqui més en la democràcia. Per tant, jo personalment, per fer-ho molt ferollà, perquè ho ha dit tot Josep i Vicent, jo penso que n'hi ha que afavorir la representativitat, que la gent se senti a representar i que quan vegi al Parlament o vegi a l'Ajuntament, que algú de la seva opinió estigui allí en aquest Ajuntament o en aquest Parlament. Per tant, el 3, el 5, el 2, el 4, no ho sé, però el 3% millor que el 5%.
1: Però fíjate, Rafa, per una cosa, dos segons, però i sense desequilibrar el tema, perquè si no la gent també pot pensar, escolta, si nosaltres ne votem, anem a suposar, vale, 2 milions a este grup, i té 10 diputats, són, li costa a cada diputat 2 o 6 mil, i després un que té 20 mil vots també té un diputat. Entonces, aquestes coses hi ha que equilibrar-les molt bé, perquè si no se pot produir també la desigualtat, o sigui, manteneu el que vull dir. Entonces, és un tema complex, hi ha que estudiar-ho tot, conforme bé han dit Josep i Rafa, hi ha que estudiar-ho tot molt bé per a tindre el màxim de representativitat, òbviament, però sense fer un desequilibri, com passa. Per exemple, fixeu-vos, a nivell nacional passa. A nivell nacional passa. A nivell nacional n'hi ha partit que té la seva representació només en el seu estat autonòmic, correcte, i que en el conjunt de l'estat té un 1 o 1,5%, i a lo millor altres que tenen un 2,5 o un 3% estan sense ninguna representació.
0: Sí, però Vicent,
1: què passa? Entonces, aquestes coses s'han d'equilibrar,
0: però no només en percentatge, perquè en el cas que tu comentes, el problema d'Espanya és que la circunscripció electoral, clar, és la província.
1: Sí, clar.
0: O sigui, és un país organitzat en autonomies, ajuntaments i l'Estat, i, sin embargo, a l'hora de votar, qui decideix és la província,
1: clar,
0: i el territori. I això fa que un vot en Camp Barcelona, en la província de Barcelona, no val el mateix que un vot en la província,
1: correcte,
0: de Sòria.
1: Tot això és el, claro, que hi ha que medir. Entonces, quan fas una cosa que provoca alguna distorsió en aquestes qüestions, probablement inclús els tècnics després el meu te diuen, no, això així no pot ser, perquè són,
0: claro,
1: no és impossible d'encaixar.
0: I fixa't que en Espanya els diputats més cars són del partit que queda tercer o quart.
1: És possible.
0: De tota la vida,
2: sí, sí,
0: els diputats més cars han sigut des d'Esquerra Unida.
1: És possible, sí.
2: De tota manera, això també passa a nivell autonòmic. Per exemple, en Fantàbula Rasa és en el Parlament Bas, les tres províncies, 25 diputats cada una d'elles, però en Vizcaya n'hi ha 1,5 milió de persones, i en Àlaba no arriben a 400.000. I també li toquen 25 com a Vizcaya, per exemple.
1: És molt bé d'entendre. Si entrem només la representativitat, podem incurrir en qüestions,
2: sí,
1: així. O el que deia Josep antes, en altres sistemes, en França també, per exemple.
2: Pues abans d'anar a la Vall,
1: en França també passa.
2: Algun matí sobre això, Josep?
3: Sí, però una cosa, és a dir, és que s'ha dit ara una altra paraula que també entra, que és la qüestió de l'equilibri. És a dir, aquestes coses és que no s'han de veure només, és un factor l'únic que intervé. Clar, l'equilibri, n'hi ha un equilibri que és l'equilibri polític també. El fet de les eleccions en Catalunya o partits que se presenten en Catalunya o en el País Basc, evidentment això també és un factor que en el seu moment els que pensaren i a veure de quina manera organitzàvem la democràcia, pensarem també en aquest equilibri polític del que suposava el País Basc, Catalunya, etc etc. Vull dir que això no és tan senzill com dir
1: no és tan senzill,
3: ja està, sinó que s'ha de mantenir un cert equilibri també des de tot el punt de vista. I clar que de vegades se creen disfuncions, però és que si no, a lo millor resulta que l'habitant de Sòria se podria sentir totalment indefens, dirien, des d'un punt de vista de garanties de representativitat, si s'aplicara des d'un altre punt de vista.
1: Claro.
3: Que no li correspondria claro. Absolutament res en
1: res,
3: comparació
1: mai.
3: Amb províncies com Barcelona o com Madrid o províncies com Sevilla o com València.
0: Per això, al final, com no hi ha sistema perfecte, el més perfecte de tots és aquell que siguin capaços de consensuar en tot el món.
3: Això és el que... Claro. Efectivament.
2: Molt bé, perquè, pues,
0: la perfecció no existeix en aquest tema.
2: Pues mira, ara ja baixem més avall, ja arribem a la vall, perquè com sabeu, la setmana l'arrencàvem en la notícia de que ja tenim el primer candidat oficial per a les eleccions del 2027 en la vall. El tema de Compromís, van encetar un procés de primàries, com només ha hagut una candidatura, no hem tingut que guardar avui divendres, dia 8, que és quan ells marcaven, no?, que se donaria a conèixer. Com tots sabeu ja, a aquestes hores, Jorge Marqués, actual regidor de l'Ajuntament de la Vall, serà el cap de llista, va estar així dimarts, i li preguntant, si no recorde mal, crec que vaig arribar a dir-li que la resposta aquesta la ficaria així en la taula, per a que també se n'aparissi, com Rafa Orenya, com Josep Tur, l'analitzaven. Li preguntàvem, queda un any exacte per a les eleccions. Això pot ser és molt de temps, pot ser bo o pot ser ruïn. En aquest cas, bueno, forma part d'un grup que integra l'actual equip de govern, però clar, a partir d'ara, ja sabem que eres el candidat i tal, com se gestiona, no? El dia a dia sabem que en un temps vas a ser contrincat, adversari polític, adversari bon rotllo. Bueno, esta és la resposta i ara entrem a xerrar.
4: A veure, és una decisió valenta, molt valenta, perquè, com tu dius, implica un risc, però és una decisió que van prendre conjuntament en el partit. Ells van pensar que era la millor opció poder presentar-ho un any abans, perquè ens posicionava com el col·lectiu que ja tenia clar el seu projecte, que ens posiciona com el col·lectiu que abans ja ens sembla la proposta i la figura de qui vol ser l'alcalde de la Vall. I després, Vicent, perquè volem reunir-nos en tanta gent, volem escoltar tantes coses, volem recollir tantes propostes, que és necessari tindre un any de treball per davant. Podríem haver escollit 100.000 opcions, 100.000 maneres de poder llançar-lo així, però si volem fer les coses de manera diferent, hem de ser exemple. I mostra d'això és haver llançat esta proposta un any abans. Este un únic objectiu, que és convèncer a la gent de que tot el que s'apropa a la Vall l'any 2027 necessita de l'impuls d'un model de ciutat que només Compromís pot i vol proposar.
2: Però de moment ahir l'explicació, després òbviament ja pues el relat, no? en este cas, no? Que cada un defensa o que farà valdre. Vicent, comença per tu, no per res, perquè he vist també que per preguntar-te si això, les primeres paraules de Marqués, és un poc el que està buscant Paco Camps, de dir que les coses quan tantes millor, no sé si tu li veus alguna similitud o no, i aprofito per preguntar-te.
5: Jo vaig aportar a una similitud més gran d'ací de la Vall.
2: A veure.
5: Si vosaltres se'n recordeu quan quan vam acordar que fora Isabel Bonís la candidata...
2: Sí, però jo veig la diferència, que Isabel Bonís no era regidora ahir.
5: Sí, no, i Paco Camps tampoc és res.
2: No.
5: El tema és el següent, és que és això, és a dir, una decisió d'aquell tipus que era no tornar-me a presentar jo,
2: sí,
5: que vam prendre nosaltres, i buscar un nou candidat, i dir, tens que donar temps perquè aquest candidat treballa, recull propostes, vaig a elaborar, vaig a treballar i vaig fent.
2: Sí.
5: És el que vam fer nosaltres exactament en Isabel Bonig. El sistema no és el mateix, perquè sí, Compromís ho ha fet a través d'unes primàries que només ha presentat tu,
2: sí,
5: com la qual, bueno, les primàries ja, bueno, no és la, no, sí, ja no és el tema que és diferent al que estem, sí, plantejant, ara parlarem d'ell, però me recorda exactament el canvi meu en el tema de la llei, que se va tenir un any per davant per treballar, per intentar fer coses. Inclús vàrem, no sé si en recordeu, que vàrem fer aquella organització per aquell saber anar treballant en aquell, la Vall de Futur, no sé si en recordeu, i que és així. Veig similitud ahir, encara insistissin que no és el mateix procediment, perquè el nostre procediment és un comitè electoral local que elegeix a la persona, sí. I nosaltres en aquell cas també ho vam fer en un any d'antelació, i comprenc els arguments que diu Jorge, perquè són els que nosaltres teníem també per a decidir ja un any antes que fora Isabel i posàvem-nos a treballar en Isabel. En el cas de Camps és diferent. Ja, ja. En el cas de Camps és diferent.
2: És que habéis vist per una enquesta,
5: Camps,
2: i tal.
5: Sí, que... sí, claro, Paco Camps està, la gent que treballa en Paco Camps, en un procés d'intentar arribar al Congrés, d'intentar arribar al Congrés, que el Congrés sigui quan antes i efectivament tindre un any de temps per davant per treballar. L'objectiu sí que és el mateix. Nosaltres estem fent una espècie de primàries, jo és de Carlos Covallas, estem fent una espècie de primàries a l'americana, que n'hi ha un candidat que diu no, a mi m'apoya un grup de gent, jo isc ahí i ara pues, els altres que vulguin que se fiquen i tal. I això comporta tindre una sèrie de datos i una sèrie de material en el que tens que utilitzar per treballar, no? I sé que tu me preguntes també
2: per un material que tenim,
5: per un material en concret, que és l'estudi este que ha fet una de les empreses més importants del sector de Moscopi, que és NFR Report. Ha fet aquest estudi encarregat per Paco, en el que ens ha donat una sèrie d'informació que a nosaltres ens pareix molt rellevant. Efectivament, la informació ràpidament resumida ve a dir, primer, la mostra és molt interessant, és molt xula, perquè a més fa la representació de les tres províncies, 50% València, 30% Alacant, 12% aproximadament Castelló, i ens dona datos i ens diu que el candidat que més coneix la gent és Paco Camps, en una diferència molt gran, quasi 20 punts en els altres, en la mitja dels altres candidats possibles. Ens diu també les preferències de lo que és la gent que pot votar.
2: Però una cosa, candidats populars te referixes?
5: Sí, ah, sí. Vale, no, vale. Ara estem en primàries.
2: Correcte,
5: vale?
2: Correcte.
5: Tant, jo soc la gent, o sigui,
2: sobre Pere Diorca i sobre català.
5: Exacte. Vale. Estem en primàries i, per tant, estem parlant dels possibles líders, vale, que podien competir en unes primàries a la Generalitat o a l'Alcaldia, vale, de València o el que fora.
2: Vale.
5: I, efectivament, mos diu també que les preferències de l'electorat que pot... el rango de l'electorat que pot votar ahir, que és bàsicament el de PP i Vox, també són clarament a favor de Paco Camps en els dos casos, i després mos dona una sèrie de datos electorals, que això ja no és nou, perquè són datos que més o menys ja van eixir, sí, no fa molt, pues que el PP estaria ara en 32 escons, que el PSOE baixaria a 26 escons, que Compromís pujaria a 21 escons i que Vox pujaria a 20 escons, i per tant que se queda diguem, en el que és el que diem és blocs. A mi no m'agrada parlar de blocs, però bueno, la suma PP-Vox pràcticament seria el mateix que n'hi ha ara, vale? 52 a un costat i els altres a l'altre costat. Però n'hi ha una pregunta que és clau, i quan se fan estudis a vegades la gent només parla de lo que és el resultat electoral, vale? I acaba ja. I n'hi ha una pregunta que és clau, que és una pregunta que seria que s'hi diu els que poden votar és opció de centre i de dreta, vale? O centre dreta o com vulguem, sí, PP i Vox, per entendre-nos. I quin percentatge de gent preferiria un govern de majoria només del PP? I este dato és molt important, perquè el 72%, 71,4, vamos, de la gent que vota per aquestes opcions preferís un govern amb majoria absoluta del Partit Popular. I això és molt important, perquè justament això és la base de la campanya de Paco Camps.
2: Pues a veure com se veu tot això per l'altre costat, òbviament, lo de Jorge Marqués, que és la pregunta inicial, i després sobre lo que estan fent els populars. Rafa.
0: Lo de Marqués, i vos crida l'atenció en una cosa. Per allà de dir que és un primàries, però s'ha presentat una candidatura sol, és la de Marqués. Vos heu donat compte que en Espanya s'ha ficat de moda les primàries on només se presenta un i no cal fer primàries, i això és la moda. Bueno, això ha passat no en la Vall en Compromís, això està passant a tots els puestos, en Aragó ha passat això, en molts partits, en Castilla de León també el mateix. Bueno, està passant en molts partits. Per què? Pues perquè el tema de les primàries és un tema que està molt bonic, queda molt de moda, però està molt qüestionat. Per mi és que la cultura política de l'estat espanyol i de la gent d'ací no està preparat per unes primàries autèntiques. Això de que les primàries que voten afiliats, simpatitzants, votants, que puguen votar en les primàries, on els partits polítics tenen un paper secundari i el candidat és la clau de tot, eh? I aquest tipus de primàries a l'americana o en Itàlia també ha sigut així, me pareix fa poquet. Així la cultura política espanyola no crec que estigui preparada per això. Entonces així tot el món diu que fa primàries, però tot el món s'ho arregla de manera que no venia un candidat. Per què? Perquè quan n'hi ha primàries i se presenta més d'un candidat, se presenten dos o tres, la imatge que se dona per mitjà de comunicació és que hi ha una rinya, un enfrontament, sí, un debat intern impossible, un trencament, i és un desastre. Al final les primàries, en vez de ser pa bé, són pa mal. Entonces, aquest tema és un tema molt curiós.
1: Rafa, el concepte de democràcia, un segon només, el concepte de democràcia que té alguna gent, diu, és que vosaltres el que voleu és dividir el partit.
0: Sí, sí, sí, claro. O sea,
1: a mi m'ho diuen,
0: però... Claro, pero eso te digo yo que...
1: Y me quedé asombrat. Dic, a veure, intentar democràcia interna és voler dividir el partit. Quin concepte tenim de la democràcia? Vosaltres, perdona, Rafa.
0: El tema de les primàries, així està més verd que una ceba. Entonces, així, ens hem inventat un truco que dir, fem primàries, ara, només he presentat un, pues mira, no cal votar.
2: Això me recorda, i disculpa el xascarrillo, ara seguida escoltem en Josep, una cosa que ha contat Lauro Aparicis, salutacions, i que me va cridar moltíssim l'atenció, que era que només eren dos, i és, bueno, este cap de setmana té que anar-ho a Logroño, us haurà de quedar així, però jo és precís anar. Per tant, no sé si vos val per a lo de les primàries, no?
0: I jo, per acabar amb el que parlàveu antes de que se presenta un any de temps, jo penso que, a veure, en les eleccions municipals, igual que en totes, hi ha un percentatge de població que vota la marca perquè jo soc del PP o jo soc del PSOE o jo soc d'Esquerra Unida, i hi ha gent que vota la marca, se presente qui se presente. Això és un percentatge. Però hi ha moltíssima gent que no vota això. Entonces, és important que un projecte polític estiga associat a unes persones, a unes cares.
2: Però si tingueres que respondre a la mateixa pregunta que li formulava jo a Marquès, Rafa, en el sentit, és bo en una anticipació, en les condicions que té Jorge Marquès?
0: Jo t'he dit que
2: és bo,
0: és bo i necessari.
2: Val.
0: És bo i necessari.
1: És bo, Vicent.
0: Val. És bo i necessari, a més, perquè és precís.
1: Sí.
0: Perquè si tu tens un projecte que, com ell comenta, que traslladarà a la població... Qui fa aquest paper? Qui el traslada? Quina cara té? Quina credibilitat té? Quina credibilitat? És molt important que el candidat o la candidata, quan expliquen el projecte, la gent se'l crega, perquè si no se'l creu no el votaran en la vida. I, per tant, per poder explicar un projecte ben explicat fa falta temps. Un any és correcte de totes.
2: Molt bé. Josep, t'escoltem a tu.
3: A veure, per la qüestió de lo de les primàries. Les primàries n'hi ha de dos tipus. Hi ha les primàries, bueno, suposo que de més tipus, però n'hi ha les primàries per a tindre el poder del partit, que ixes, pues, n'hi ha experiències, bueno, jo si voleu vos parlo d'algunes, i voleu lo que suposa arriscar-se a fer aquest tipus de primàries. Jo soc partidari, però per a buscar el poder del partit, que és en el que està Paco Camps. Paco Camps, sí. Volen, estan en un moviment perquè volen un congrés per a que se clarifique i que n'hi hagi una direcció en el partit i que no se perpetue una gestora. Però això és comprensible des d'un punt de vista de l'organització, és comprensible que hi hagi gent que deia, vinga. Però això és per a primària, és per a el control, en el bon sentit de la paraula, polític del partit. Així estem parlant d'una altra cosa. Marquès no s'ha presentat per a ser el secretari general o el terme que s'utilitza per a la direcció d'un partit. S'ha presentat per a ser cap de llista. I bé, això és diferent. I ses primàries. S'ha presentat per a ser cap de llista i només s'ha presentat ell com era raonable que passara quan s'ha promogut el fet de unes primàries per a cap de llista. Per raons òbvies, és a dir, a veure, un compromís té dos regidors i està clar que Fernando haurà fet la seua valoració, haurà fet el seu pensament i haurà donat a entendre, ho haurà dit, no ho desconec, és parlar per parlar des de fora, de que no voldria continuar, i davant d'això, perquè lo normal és que si el CAP pues, mostra el seu interès, estan governant i això, pues, jo, bueno, pues, anem a parlar-lo. Se fan les primàries i és evident que se presenta qui tots creien que ara va ser el cap de llista, és a dir, Jorge Márquez. Que si és prou o no és prou, evidentment això és una reflexió que haurà fet el propi partit i suposa que haurem dit no, pues la conclusió és que un any abans hem de llançar ja la candidatura. No és el mateix que va passar amb Isabel Bonich. Isabel Bonich no era una persona que estiguera en l'Ajuntament.
2: Clar, això és el que li havia jo avisat.
3: No tenia un protagonisme, no tenia una presència. Presència i protagonisme que sí que té, que ha tingut i té Jorge Márquez, perquè és el regidor de Serveis Socials, perquè és el regidor de Cultura i, per tant, té una presència com els demés regidors que gestionen àrees importants. Per tant, això depèn exclusivament de la reflexió que ja ha fet el partit. Això té els seus riscos, també, els seus avantatges, perquè tens una inter davant per a fer-te més conegut encara del que pugui ser, i això és així, i té el risc de que en un any per davant poden ocórrer més coses que no en 4 mesos. Jo recorde en el 2003 nosaltres vam optar, jo ja era regidor, o sigui, podia ser més o menys conegut regidor en l'oposició, que no és igual ser regidor en l'oposició que ser regidor en el govern, que és el cas de Márquez. Bueno, nosaltres vam optar per fer-ho públic en gener.
2: Sí.
3: Gener, més o menys, o sigui, que quedaven 4 mesos per les eleccions. Bueno, però això són qüestions que depenen de circumstàncies i depenen de reflexions que se puguen fer en aquest moment, però el que està clar és que en temps per davant sempre és millor que en menys temps per davant. Això és, jo crec que és de caixó. Ara, assumint el risc que comporta tot un any, pues, suposo que cada partit, i en aquest cas que estem parlant de Compromís, pues, sabrà perfectament com ho ha de fer.
2: Pues perfecte, i vos agraïm.
0: Una cosa sí. Que vull afegir és que penseu que hi ha un matís molt important. Estem parlant del cap de llista, no estem parlant de la llista de regidors fins al 21, sinó del cap de llista,
1: sí, sí.
0: De la cara visible del projecte. Penseu, per exemple, per dir-ho clar, Márquez se presenta per ser alcalde, no se presenta per ser regidor de Serveis Socials o de Cultura,
3: claro,
0: que és on està ara, i del que està fent i parlant ara.
2: Rafa, tots els que se presenten diuen que és per optar a alcalde o alcaldessa, perquè si se presenten un altre missatge, apaga i vamonos.
0: No, i no només això, però això t'obliga a parlar d'esports,
1: d'altres coses, de tota la gestió municipal.
0: Clar. I a parlar de fàbriques i després d'empleo i a parlar de parques i jardines.
2: Sí, sí.
0: I tens que estar a totes.
3: Que, efectivament, és que això que estàs dient, Rafa, és molt important. Perquè des del moment que passes i puges i seus graons, evidentment has de parlar absolutament de tot.
1: I això presenta, Josep,
3: qüestió. Home, això, és un
1: això també suposa un inconvenient a la vegada. Tu imagina't que hi ha ara un regidor del govern municipal en una qüestió que no és la de la seva àrea, fent la campanya per alcaldia i que tinga una opinió distinta a la que té Tania Baños en aquest moment. I que ho tingui que expressar perquè està fent la seva campanya. Això també introduïs en aquest sentit, el d'Isabel era més fàcil.
2: I saps la pregunta que jo li feia a Márquez, en concret? Després les respostes són les que són, òbviament, però... pues vos agraïm moltíssim, i suposo que la gent haurà notat que mos agrada parlar de coses electorals i de llistes,
3: És el més pròxim que tenim. No, m'ha d'encantar això.
2: I a més tenim així els millors, a Vicent, a Rafa i a Josep. Una coseta, i me sap mal tancar en això perquè la tertúlia estava sent molt productiva, però Yo es que estoy tot assustat ja quan estic llegint així el rotllo este de los expertos alertan de que el contagio d'antivirus és més factible de lo previsto. Menos mal que llisca tres titulars que diu que no és patán, que cuidado, que el virus despierta bulos, ni és una nova pandèmia, ni és desconocido. Jo, si s'ha de repetir altre camí lo mateix del coronavirus, dient tot està en caix, tot està en caix, nanai, que jo no vaig aixir d'ací i un altre tancament, però així en solitari, vamos, ja se marmusa tot.
1: No,
2: digueu-me que això només és
1: jo, un jo espero que no. I això només vull dir una cosa, que ixe barco, tu saps si ha vingut de llum per fer cap ací?
2: Jo no sé d'on venia, la veritat.
1: Que si ha vingut de llum per fer cap ací, el barco. Que no n'hi havia en països antes perquè el barco fondejara?
3: No, home, pues en Cabo Verde.
0: Era en Cabo Verde i l'aigua de Santa Elena.
1: I tota la costa ixa que ha passat, ahir n'hi ha la gana de països.
2: Cabo Verde, en línia recta, Canàries.
0: Que Senegal o Mauritània estan preparats per rebre una cosa d'estes, eh?
1: Això és el que m'ha resultat a mi molt curiós, que tinga que arribar a territori espanyol.
0: Canàries està a nivell europeu, i això n'hi ha que tindre-ho clar. Ara, de totes formes, ja sabia que la gent està deprenent que el risc de la humanitat no és la bomba atòmica, sinó són els bitxers que se diuen virus.
2: Pues ja, però és que arriba un moment
0: que espavilar-se.
2: Arriba un moment que és Ucrània i Rússia, que ja quasi que crec que ningú parla d'això, que el que diu Trump, lo de Gaza, el Líbano, Iran, ara és que no sabem ja on parar-li atenció, anem de sofoco al sofoco, tu.
0: Bueno, però jo sofoco són de tota la vida. El problema que n'hi ha ara és que des de la pandèmia ha aparegut un sofoco nou i que el tema de la pandèmia, encara que pues, pensem que ja ha passat, en el col·lectiu de la societat està, és una ferida oberta, eh? N'hi ha una societat antes de la pandèmia i una societat després de la pandèmia. Això s'estudiarà. Jo penso que per això quan a la mínima se produeix ixe estat d'ansietat que s'ha creat en tot el món i ha sigut i per quatre morts. Entonces el tema és que la població humana va patir un trauma molt fort en la pandèmia i aquest trauma encara no està curat, encara no han passat el duelo.
2: I una cosa molt ràpida, també un minut i mig, perquè si no el satèl·lit ens tirarà fora, una opinió ràpida. Com sabeu, el dilluns hi ha prevista una vaga indefinida dels docents i tal, una opinió pràcticament de titulars, com veieu això? Bissara, com és
1: per mi? Jo crec que la gent de dret a reclamar les seues, allò que creu que és just, i el dret a la vaga està reconegut en la Constitució espanyola, per tant, si el col·lectiu ixe creu que ixa és la millor manera de defendre-ho, pues mira, és el que hi ha. Altra cosa és l'opinió particular que cadascú tinguem, si és moment o no, però això és una altra història.
2: Rafa?
0: Jo, pues, ho sé ràpidament. Una vaga en tants punts, en tantes reclamacions, totes justes, però tantes reclamacions, i una vaga indefinida, és molt difícil de manejar, eh? És desig de sort als sindicalistes que tinguin tota la sort del món i que sàpien fer-ho bé.
2: Molt bé. I Josep, tancament tu.
3: Jo compartís aquesta visió final, és a dir, així el que no se pot anar és a la pinzella grossa, perquè n'hi ha moltes reivindicacions, estan passant moltes coses per darrere. S'estan veient tota una sèrie de decrets, en tota una sèrie de diners que van per a qüestions que s'estan reclamant en la pública, que van a l'educació privada i privada concertada. Jo crec que la gent s'hauria d'informar molt, molt bé, però també soc molt conscient de que plantejar una vaga indefinida, encara que n'hi ha 40.000 raons, per això que una d'elles és això que acabe de dir, és molt complicat.
2: Pues
3: jo crec que han sigut molt, molt valents, però han de saber-ho gestionar.
2: Tertulioni, moltes gràcies. Recupereu-vos. Bon cap de setmana.
1: Bon cap.

0: Temps per a repassar la informació local i comarcal que està generant este divendres 8 de maig del 2026 i comencem parlant del que ha sigut aquesta visita institucional als treballs de millora de camins rurals. Ahir el regidor d'Agricultura, Marc Seguer, ens contava que estan fent-se feines extres abans de que comencen les memòries del paro agrari, que serà d'ací unes setmanes. De moment, el que està fent-se és això.
1: Estem fent ara actuacions complementàries en camins rurals del nostre poble. Normalment fem i incidiem en el paro agrari quan fem la gran major part de camins, però este any hem decidit donar-li un impuls extra ara abans del paro agrari, perquè també tenim ara persones i estem col·laborant en la regidoria de serveis socials, acudixen a la regidoria d'agricultura persones que fan treballs a la comunitat, que han de complir algun tipus de treball a la comunitat i estan treballant en la regidoria d'agricultura i ara disposem de persones que abans no disposaven. Entonces, com disposem d'aquestes persones per a la rehabilitació de camins, hem fet un contracte tant de formigó com d'asfalt i demà començarem mateix, avui estan descarregant l'asfalt per alguns camins rurals i de tots aquests treballs que tenim pendents durant l'any que no podem fer, ara al disposar d'aquestes persones que fan aquests treballs a la comunitat, doncs podem actuar en els camins i hem fet treballs, farem treballs tant de formigó com d'asfalt en els propers mesos.
0: I també el regidor d'Agricultura i de Medi Ambient està comprovant en primera persona quins tipus de plantes o d'arbrat fa falta en la vall, reposar alguns que van ser danyats per els recents temporals, etc.
1: Perquè com sempre fem tots els anys, fem una replantació dels arbres que no creixen bé, que estan morts, que hem tingut que llevar pues, perquè s'han caigut per el vent en un d'aquests episodis de vent que hem tingut. Entonces, per a donar, tirar una miqueta la mà als treballadors de medi ambient, pues vaig dir, mira, jo també passaré algunes zones, que és una cosa que jo tinc coneixements, perquè si m'digueres que anem a vore a Ceres o qualsevol altra cosa, pues te diria que no, perquè jo no tinc ni idea, però justament els arbres, pues sí que més o menys un coneix les espècies que n'hi ha, no? I també pues, en el pla de gestió de l'arbratge que tenim, te dona moltes indicacions i tal, entonces pues, hem repartit una miqueta la faena i en previsió de que en les properes setmanes ja comencem a replantar aquests arbres que fan falta a la nostra ciutat, que jo sempre dic que és una carrera de fons el tema de l'arbratge, que n'hi ha que augmentar-lo moltíssim per aquesta adaptació i aquesta mitigació del canvi climàtic, no? I rebaixar les temperatures de la nostra ciutat, però és una carrera de fons i que n'hi ha que començar a fer quan antes, entonces tot això n'hi ha que seguir plantant.
0: Pues relacionat també en els recents temporals i en els danys causats, l'alcaldessa d'Almenar, Estibaliz Pérez, ha instat a la Generalitat Valenciana a autoritzar la Direcció General de la Costa i la Mar, Govern d'Espanya, perquè pugui actuar de manera urgent en el litoral del municipi tal com estava previst des de març, respectant totes les qüestions ambientals i amb el màxim equilibri. La petició es produeix després que la Generalitat hagi de negar la intervenció abans del 30 de juny per motius ambientals. L'actuació és considerada més que urgent a causa de l'avançat estat de deteriorament de la zona i diuen des d'Almenara que no pot esperar. Estibaliz Pérez ha recordat que el passat 6 de març des del Ministeri de Transició Ecològica es van aprovar les obres d'emergència per part de Costes per a recuperar el litoral sud d'Almenara amb la finalitat de deixar la platja en perfectes condicions després dels temporals i els greus danys patits. I altres qüestions entrant ja en capítol d'agenda, parlem d'aquest Festival d'Art Urbà. Isabel Alfaro, des de l'organització, recorda la programació.
2: A les 6 de la tarda, des de la plaça del Mercat a l'altura de la biblioteca, acabamos en la plaça del Parque con dos propuestas, porque la primera, que es itinerante, continuará a la plaza del Parque, luego veremos otra y luego tranquilamente iremos a la plaza del Mercado para ver a los Iron School.
0: Muy bien.
2: El sábado a las 12 de la mañana en el Parque de la Generalitat, dos propuestas de danza urbana y contemporánea. A las 5 en la plaza de la Iglesia, Poetry Slam. A las 6 en la explanada, una guerra de hip hop, una batalla de hip hop, competición de hip hop divertida. Y para rematar, un diálogo de música electrónica entre dos artistas del panorama valenciano nacional.
0: Maria José Hueso, tècnic de cultura, ens parlava d'altres components d'aquest festival, la poesia.
3: Bueno, pues ja n'hi ha alguns alumnes, hem d'agrair la participació dels instituts de la nostra ciutat, els seus professors, l'equip directiu, ens han ajudat molt a contactar amb aquests alumnes que tenen aquesta xispa, que els agrada, que se senten un poc implicats, i ja n'hi ha alguns alumnes que s'han apuntat per a participar i esperem que vinguin elles, tots els seus amics, i per a dir-los les paraules estes que valen, que utilitzen, claro. És un despertar, és per a mostrar, esto es posible. N'hi haurà gent que haguera volgut participar, però no s'ha atrevist a arriesgar-se perquè no coneix com funciona, però de segur que quan ho veig els seus companys i demés, jo crec que la propera edició va estar
2: s'animarà més gent, segur.
3: Més pleneta.
0: I la gent de Déu també porta l'ofrena de flors a la Mare de Déu des de Sant Parat en les festes de la colònia Segarra. El que no se farà finalment demà és aquesta exhibició i exposició de mitjans aeris, terrestres, marítims i personals de la Guàrdia Civil en els actes provincials del 182 aniversari de la Fundació de la Guàrdia Civil i que tenia que fer-se en la baixa farà, però serà en una nova data, el diumenge 17 en el mateix horari de 10 del matí a 6 de la vesprada. Una notícia relacionada, com saben, en que el municipi de la Vall acull per primera vegada els actes provincials del 182 aniversari de la Fundació de la Guàrdia Civil.
4: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
6: Novamoto en Baiduizó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baiduizó. ¡Te esperamos!
7: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I torna a aparèixer un vell conegut, el Botànic Avanilles, en el darrer ple ordinari de l'Ajuntament de la Vall, una

han trucat, són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada, que volen aquesta gent.